han declarat la invasió a la xarxa de l'Enfo, invasió amb el misèrcat. Besonders kennzeichen, Namen an Hand und Füßen.